0: Wistic, i l'han guanyat autors com Màrius Serra, Vicent Escartí o Núria Cadenes, a qui també van entrevistar en aquest programa.
1: Correcte. I el tenim a l'altra cosa del telèfon. Josep, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bueno, t'ha fet una presentació molt completa i molt xula la nostra benvolguda Rosario. A mi m'agradaria preguntar-te, Josep, perquè vius entre les lletres i els números, com passa un químic de les fórmules a la ficció?
2: Mira, els químics simplement som això, perquè hem estudiat en un moment donat la nostra vida química. Però jo, que a més soc fill de mestre, pues mon pare, des de molt menut, ell me va inculcar i me va ensenyar la gràcia i el valor de llegir i d'estudiar, tant ciències com lletres. I aleshores jo, des de menut, que ha sigut un gran lector, i sempre m'ha fet una certa il·lusió arribar a escriure. El que passa és que això pues, m'ha costat molts anys i alguna circumstància un poc especial. Però bueno, pensar que el món de la literatura està ple de científics que escriuen, des d'Isaac Asimov...
1: Molta gent.
2: La Isaac Rowling, que era metge, per exemple. Vull dir... N'hi ha molts.
1: N'hem tingut molts esta temporada, Rosario, a la Raroteca, molta gent de números que al final ha acabat escrivint llibres.
0: Sí, també, no? Físics, i està molt bé perquè trasbassen, no?, a la literatura, a l'escriptura, aquests coneixements, no? I pensava en la teua pròpia biografia, Josep, que com pot ser que la formació científica, no?, que ets influït en una manera d'escriure la teua prosa concisa, directa, i més didàctica que no pas florida o barroca. I creus que la teua formació ha condicionat la manera de construir una novel·la? Hi ha alguna cosa de mètode científic, d'observació, precisió, causalitat, necessitat de comprovar, que també utilitzes quan escrius ficció?
2: Sí, mira, jo te ho conte. La major part de la meva vida professional jo me l'he guanyada ensenyant física i química, ¿vale? Mm-hmm. I aleshores, quan tu expliques una ciència, o més d'una, és igual, pues, has de fer-te entenedor, has d'aconseguir que, per lo menos, la major part dels teus alumnes entenguin allò que tu estàs explicant. I sovint no són coses senzilles, tenen una certa complicació, i aleshores, per a poder aconseguir que això que ho entenguin i que ho assimilen i que els agrade, que això és molt important, pues, has de fer frases... diguem, curtes, no? Allò que clàssicament diem subjecte, verb, predicat. I una cosa i l'altra cosa han de tindre sentit i estar al puesto. Aleshores, quan jo he començat a escriure prosa de ficció, que és el que faig, pues un poquet faig el mateix, no? Vull dir, ha de ser una història que jo me puga creure i per a jo aconseguir-ho, diguem, ha de tindre els mínims forats possibles. Ha d'estar ben justificat tot, fins a un cert punt. Mm. I això, pues, jo només sé fer-ho, diguem, utilitzant una prosa que s'assembla, més o menys, a la prosa didàctica.
1: A mi em crida molt l'atenció i m'agrada molt això que feu els autors que soleu ser d'ací de la terreta i que reflectiu també les nostres tradicions i els nostres raconets. Tu vas néixer a Castelló, Josep, has viscut pràcticament sempre a Vila-real, tens molta influència també al Masorina, i al llarg de la teua obra, veient com van apareixent aquests espais, aquests conflictes, les nostres maneres de parlar i sobretot la memòria de les nostres comarques, ho hem vist en novel·les com La senda llarga, La plaça del Gall, L'any de l'Herbassana, El carrer era terra i ara La casa del carrer Sant Antoni. Així que m'agradaria preguntar-te, quan escrius, què és el que apareix primer per a tu? Una història, un personatge o un lloc? I fins a quin punt escriure en valencià és també una manera de conservar la nostra memòria, que jo ja et dono les gràcies per avançat per esta tasca que fas.
2: A veure, mira, ahir has preguntat moltes coses.
1: Just en una.
2: Una síntesi. Mira, jo sol començar les històries que escric o que tracte d'escriure a partir d'una situació concreta, que pot ser des d'una persona creuant un carrer fins a un sotrac tremendo o, jo què sé, per exemple, vaig escriure un conte el mateix dia de les explosions del metro de Madrid, dels trens de rodavies de Madrid, vaig escriure un conte redó que no m'han publicat mai i segurament no m'hi publicaran, però que està bé i és dur. D'una situació, no? I d'altra banda passa una altra cosa, i és que, claro, jo soc d'ací, jo soc de la Plana, jo he viscut a Almassora 4 anys, tota la

0: la vida pràcticament descomptant això he viscut a Vila-real, a València quan estudiava, però clar, jo no puc descriure paisatges ni puc descriure persones que no conec. Jo no puc situar l'acció d'una història meua, jo que sé, ja no vull dir a París o a Nova York, que seria el colmo de la pretensió, sinó simplement a Barcelona o a València, que no la conec tant.
1: I se vincle.
0: I, clar, la gent ha de parlar com jo parle o conforme parlaven els majors que jo. Vull dir, la gent ixa que ja no està, però que la seua història és molt important. Perquè passa una cosa. La nostra història és molt desconeguda i les històries dels pobles no estan fetes mai de la història dels grans esdeveniments o dels grans personatges. La història sempre són la història xicoteta de cadascú, que quan tu sumes moltes històries xicotetes, aleshores teix un quadre que te fa veure quina és la situació general.
2: Que important, no?, el treball de caracterització dels personatges mitjançant la llengua, per exemple. I ara, Josep, volia que parlarem de la casa del carrer Sant Antoni, que en ella vas guanyar el Premi de Narrativa Ciutat d'Elx l'any passat i que ha publicat en Guany Bromera. És el títol més recent, perquè a mi no m'agrada dir mai l'últim, no?, l'últim títol. I la novel·la, com deia Andrea, recupera paisatges, noms, episodis històrics, memòria popular. I així hi ha un personatge que m'ha despertat especialment la curiositat i és Modesto de la Carbonella. Què pots dir-nos de Modesto?
0: Pues mira, vos puc dir coses perquè m'ha documentat i m'ha documentat darrere. Modesto de la Carbonella no és un personatge de la novel·la. És un personatge real, és una persona de veritat, és una persona que en el seu dia va anar de veritat a la guerra d'Àfrica i segurament va servir en artilleria, perquè la foto que m'han passat d'ell, ja ho sé en seguida, que és el més guapo de la foto.
2: Sí, molt guapo.
0: Sí, no hi ha dubte. I en un camí, pues este senyor, que és nascut en la Carbonella, o també dit Mas de Miquel en Xodos, és un senyor que és l'avi, és l'abuelo, de la dona de Jesús Bernat, que és la persona que m'ha fet algunes de les presentacions i que és el que me dona a conèixer aquest personatge.
1: Ah.
0: A través d'una foto.
1: Que curiós. Al final...
2: I preguntaré també al meu amic Artur Aparici, que és de Xodos, que ell també pense que tindrà la referència, no? Que és una història molt... Pensa que va estar al Gurugú, no? I va fer...
1: Correcte.
2: Sí.
0: I aleshores, una vegada tinc una persona que realment va estar allí, pues, diguem, hem estat jugant un temps en la possibilitat de que, i això ja és totalment fictici, en la possibilitat de que Modesto i Josep Llorenç, que ixe sí que és el personatge que en la novel·la va a la guerra, pues se conegueren i se trobaren. Al capdavall, Modesto va fer cap a viure a Almassora, per les circumstàncies que foren en el seu moment, estem parlant dels anys 20-30 del segle passat, i Josep Llorenç pues, era d'allí.
1: De mentira. Doncs al final sempre tot connectat i amb això que ens deixa aquestes històries, després de tants llibres, tants premis, tota la trajectòria que avui estem contant així, Josep, que és el que encara t'il·lusiona i et mou a seguir escrivint?
0: Mira, diverses coses. Una, escriure és addictiu. N'hi ha gent que fuma i no se'l pot deixar. I escriure passa un poc igual, no? Vull dir, tens la gràcia de que tu contes una història i en aquestes històries pots fer pràcticament el que te dona la gana. Vull dir, tens impunitat. Vol dir que si te dones

0: que hem aconseguit, i després de molta pressió de moltíssima gent, s'ha aconseguit que hi haguera un informe en el que els propis científics de la Comissió Europea digueren quins sectors s'estan tenint en compte d'una manera no adequada, és a dir, s'estan penalitzant. I un d'aquests sectors ha eixit clarament, que és el sector de la ceràmica. Per tant, no s'estava tenint en compte l'esforç que s'havia fet prèviament i que realment no hi ha una possibilitat de canviar la tecnologia d'avui per a demà. Es pot començar a canviar cap a forns elèctrics, però no es pot fer d'avui per a demà perquè no hi ha suficient xarxa i les inversions són molt massives, no? I en aquest sentit, nosaltres que estem reclamant, conjuntament amb la indústria i amb altres companys eurodiputats, és que, i eurodiputades, que se tinguin en compte esta proposta científica, que el que faria seria assignar més emissions gratuïtes a la ceràmica, per tant, no fer la retallada que n'hi havia prevista, que era retallar un 34% les assignacions gratuïtes, és a dir, haver de pagar un 34% més de les emissions. Sí. I això és el que ara s'està negociant i és el que s'ha d'arribar a un acord. Nosaltres ho hem traslladat, estem pressionant, ens consta que s'està fent també per part dels representants del govern de l'Estat i esperem que s'arribi a un acord que reduïsca i s'ha retallat, és a dir, que ajude a que, tot i que lluitem per a reduir les emissions, l'impacte no siga tan brusc i tan negatiu cap a un sector que està fent els seus deures, que és el que estem demostrant a la comissió en aquestes negociacions.
1: Mm-hmm. Confieu en que aquest treball i aquesta pressió que esteu fent doni resultat i que demà ens trobem amb una proposta, diguem, positiva i adequada per a les empreses de Castelló?
0: Doncs, si es fera cas als informes tècnics i als informes científics, hauria de ser així. Però així passa, com passa en moltes negociacions polítiques, i és que moltes vegades no es fa cas de la qüestió tècnica i es respon més a les pressions polítiques de poders més grans que no el nostre, i ahir és on el que estem encarats. No tenim clar que vagi a ser una resposta tan positiva com hauria ser. Sí que pensem que serà millor que la que es va fer a juny. Per tant, millor que la que estava prevista. Jo crec que això servirà per a demostrar que quan anem tots junts, treballem i demostrem tècnicament que tenim raó, es pot avançar, es pot millorar. Ara bé, segur, quasi segur, no serà exactament el que nosaltres voldríem. I ja. Això passa perquè, per exemple, la indústria alemanya doncs creu que eixa resposta, d'acord amb les especificacions tècniques dels científics i dels tècnics, doncs acabaria perjudicant a altres sectors del seu territori i està pressionant. I és així, i això és el que està passant ara mateix. Hi ha una pressió per tal d'evitar que es faci la proposta tècnica que nosaltres hem fet avalada pels mateixos tècnics de la Comissió Europea. Mm. En aquest sentit, s'ha de negociar, s'ha d'acordar, i això també passa en aquestes negociacions, però esperem que siga millor que la proposta que hi havia fins ara i, per tant, que puguem protegir al sector. Nosaltres, quina siga la proposta, seguirem fent el que hem fet fins ara, treballar de la mà del sector, treballar de la mà de la ciència per a reduir les emissions, per a lluitar contra el canvi climàtic i per a protegir els llocs de treball, que és per al qual estem així també a ajudar a que la veu de Castelló siga escoltada.
1: Mm. En cas que la proposta final no siga del tot, diguem, positiva per a les empreses de Castelló, podria ser una forma de que, diguem, les empreses de la província perguen competitivitat respecte a empreses de fora de la Unió Europea que no estan subjectes a aquestes restriccions?
0: Si això s'aplicara així i no fora favorable, no fora el que nosaltres necessitem, podria donar això, a que hi haguera una competència deslleial. Ara bé, nosaltres també estem apretant en que s'apliqui un sistema similar al sistema que hi ha dins de la Unió Europea a totes les importacions que es fan des de països que són de fora de la Unió Europea. Mm. És a dir, que hi hagi un impost a la producció industrial que ve d'altres països, que ha contaminat i, per tant, que s'hagi de pagar un impost específic per la contaminació, per generar aquests productes que s'ha fet fora de la Unió Europea i que s'han hagut de produir contaminant i produint més emissions. Això es diu el CBAM, està ja aprovat i comença a aplicar-se ja en alguns sectors. Nosaltres el que estem dient, i hem estat forçant molt, i això sí que és una cosa que hem aconseguit, és que comenci a aplicar-se també a partir de les propers mesos també a la indústria ceràmica d'altres llocs, perquè ara de moment només aplica, comença a aplicar-se, per exemple, al cement o a l'acer. Nosaltres diem que també s'ha d'aplicar, per exemple, a la indústria ceràmica que ve doncs, de la Índia, per exemple, que es produeix i que es fa en unes condicions ambientals molt pitjors que les nostres i, per tant, que paguen també aquest impost per a intentar evitar aquesta competència deslleial que es suma a altra competència deslleial.

0: territorial, com per exemple la dels costos en els drets laborals, que no es respeten en territoris com la Índia.
1: Mm, al final es tracta de jugar en igualtat de condicions. Per acabar, Vicent, quan coneguem finalment la proposta de demà, en cas que no siga el tot favorable, quin marge de maniobra n'hi ha per a continuar defensant els interessos de les empreses, perdó, de Castelló?
0: Bueno, defensar les empreses de Castelló és defensar els llocs de treball, no? I és el que nosaltres estem fent. I al mateix temps fent-ho defensant el medi ambient i la reducció de les emissions. Jo crec que el camí és clar. Jo crec que demà hi haurà propostes que sí que seran favorables, com per exemple que dels recursos que es recapten d'aquests impostos es destinen ajudes directes a les empreses, per exemple, les empreses de la ceràmica, per a descarbonitzar, per a reduir emissions. Això estic segur que passarà. És una de les exigències que nosaltres hem fet i quasi segur que la tenim, ja tindrem demà. Per tant, crec que serà un pas important, serà positiu, però al mateix temps, si no s'assignen suficients emissions gratuïtes, el que caldrà seguir apretant amb les properes legislacions. Ne vindran més i n'hi hauran revisions d'aquesta que demà s'aprova. I també estic segur que si no es donen les opcions d'acord amb el que els tècnics deien, la pròpia patronal, el propi sector, segur que es mourà també i els acompanyarem a accions que puguen anar fins i tot davant dels tribunals. Però jo crec que la de demà, i en això estic quasi segur, serà millor que la primera proposta que ens van fer, perquè ens hem mogut, hem estat amunt, i crec que es reduirà i serà retallada. Probablement no serà el que volem, però anem a seguir lluitant fins al final, per el que deia, per la pressió d'altres estats, però que no quede per nosaltres que defensem el nostre sector i els llocs de treball de la nostra comarca.
1: Doncs quedarem pendents i esperem que sí, que com dius, que siga una proposta positiva, aquesta que regula els drets d'emissió de CO2 de les empreses. Així que, Vicent Marsà, eurodiputat castellonenc de Compromís, moltes gràcies per atendre'ns.
0: No res, gràcies a vosaltres, insistic. Segur que probablement no serà tot el que voldríem, però anem a intentar que siga el millor possible. I recordant que sóc un diputat de 720 i, per tant, la força que tinc, per molt que em mogui i no parem, és la que és. Però és cert que hem aconseguit implicar altres companys i companyes i a veure si això comença el camí per a que no ens tornin a discriminar més vegades.
1: Doncs tant de bo que sí. Vicent, una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Adéu, adéu.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Para escuchar Sucedió una noche, no hace falta pasar por taquilla.
5: ¿Desea ver la película?
6: ¿Puedo?
5: Faltaría más.
6: Gracias.
4: Ni guardar cola.
5: Gracias por visitar nuestra sala.
4: Solo tiene que encender su radio.
7: La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal.
4: Y disfrutar del mejor cine de todos los tiempos.
8: Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
9: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en Antena. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.